0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

l'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front. Mentre en parles en veu baixa, la vall ens omple de calma i deixem fluir les hores lluny del caos que ens ha fet sentir-nos sols. Tanque els ulls, t'escolta el cor.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Acompañamos Jessica Mesa. Un placer pasar el matí amb vosaltres. Obrim 100% Radio Fórmula i per tant fins les 10 contem amb la col·laboració de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això és roba tan còmoda i que senta tan bé als nostres deportistes. Si practiqueu ciclisme, running, trail o triatlon, se passeu avui mateix per G-Sport. Estan a Xàtiva, la carretera de Simat 14. També tenen una web molt completa, gsport.es. Visiteu-los a la web. És dijous i a la premsa musical avui parlen de com van les ventes musicals. Bueno, pues en seguida ens anarem a més a info. Però abans ens parem en l'efemèride. A veure qui felicitem avui el cumple. Felicitem a Anthony Joseph Pereira i també a la seva guitarra. Anthony Joseph Pereira, conegut com a Joey Perry, és un guitarrista de hard rock de ascendència portuguesa i italiana i que

posició número 48. Està ahí a meitat de la llista, no està mal. Ell va néixer un 10 de setembre de 1950 a Lawrence, Massachusetts. És pare d'un portuguès i mare d'una...

per Anthony o per Joe Perry. Encara que el coneguem per ser el guitarrista del Aerosmith, dir-vos que ell també ha fet cosetes en solitari, utilitzant sempre el seu nom, Joe Perry. De fet, fa un parell d'anys va ser nominat als Premis Grammy per el seu treball en solitari. Anem a recordar esta joieta del Aerosmith.

ocupats en descobrint el top 10 de ventes en l'última setmana a Espanya. Top 10 de àlbums, de discos. Per això estava per ahí Rosalía. I també Ariana Grande. El seu àlbum Petal la passada setmana era número 1. Esta setmana ha caigut un poc.

0: És el tema que escoltem de Karol G. No sé si ja l'havies escoltat, però s'ha incluït des del seu últim àlbum i per això te l'hem posat per ací, perquè aquest àlbum està de notícia perquè ha estat un superventes.
1: I tu, què tal el sents? Jo, 100%.
0: Un àlbum titulat No me arrepiento de sentir tanto, en el que trobaràs diversos estils musicals. Ahí n'hi ha de tot. Entre els més venuts també l'última setmana a Espanya, este altre, el de Debí tirar más fotos.

0: Radio Chella, más música de la que puedes imaginar. 90.2 y BluRadioFM.es.
1: Amb la previsió de l'oratge. Més ta info, completem l'hora, alcancem les 10 en qüestió de 3 minuts. Per informar-nos, visitem la web oratgenet.com. Avui us conten això. La pluja va tindre ahir una incidència molt desigual a tota la comunitat valenciana, com sol ser habitual en aquestes situacions. Ens va creuar una línia d'inestabilitat, que en realitat van ser dos, i que van deixar en algunes zones acumulades de precipitacions entre 20 i 35 litres allà on més va ploure. La pluja sempre és benvinguda, però en esta ocasió també s'ha agraït el desès tèrmic que ha portat el mercuri dels termòmetres, on els ha deixat per on toca en esta època de l'any. I és que les mínimes que s'han registrat a la comunitat s'han quedat entre 13 fins als 18 graus. No es descarta algun ruixat avui a primera hora junt a la costa o la meitat sud del territori, però de seguida acabarà imposant-se el sol, que demà no calfarà tant com estos dies precedents, i com a notícia podrien dir que les màximes difícilment arribaran a tocar els 30 graus als observatoris de la comunitat. Demà divendres s'imposarà l'estabilitat de la mà d'un anticicló. I encara que el matí serà ben fresc, al centre del dia notarem com les temperatures pugen de nou, però sense apretar massa. Anticicló que ve per a quedar-se durant tot el cap de setmana i l'inici de la pròxima, mantenint-se un oratge estable i afavorint un ascens tèrmic que notarem dia rere dia, sense arribar a patir massa calor. Anem a visitar Emet i seu últim model publicat i així ens fixem en les temperatures. La màxima prevista per avui a Xàtiva, 26 graus. I com hem llegit abans, dia a dia, anem a guanyar algun grau en les màximes. Demà divendres en tindrem 29. Així anirem guanyant un grau, un parell de graus al dia. Per exemple, per al dilluns ja en tindrem 32. Les mínimes no van a pujar de 16 graus. Deixem ja per ací esta informació de la previsió de l'oratge. Continuem informant-nos en seguida, com a cada hora en punt en els matins de Blue Radio, amb el patrocini de Congelados Ángela i amb Ricardo Chaffer.

Wow, un tema que Karol G os presenta desde el su últim álbum y que conta amb la col·laboració de Jude Line y de Rusowski. Bueno, pues número uno, pero a nivell mundial, no només al nostre país. Un tema importantíssim. En el 2 des més venuts, bueno, pues l'ha desbancat Karol G, perquè ahí està la graciosa de Quevedo y el Discrespo. En el 3, al golpito, Quevedo y Nueva Línea. En el 4, de lejitos, Jay Weller. En el 5, Ana Mena y Lola Índigo y Patito A. En el 6, está el Dichabate. En el 7, está Aitana, superestrella. En el 8, el Dai Dai de Shakira y Burna Boy. En el 9, After de Conep. Y completant este top 10 de este mes, mes venuts, Anuel AA y las más bonitas. Si voleu alguna d'estes, se la podeu demanar. Voleu una altra? També la podeu demanar. Perquè des d'ara i fins les dues tenim el temps del 100% peticions. I si en algun moment a tu te fa falta alguna cançó, algun ritme en concret, no pots enviar per ací un WhatsApp al 678 60 53 30 i ens ho fa saber i ràpidament ho posem.

0: canción te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
1: Ya la reconeguta que sí, banda sonora de Titanic, pero sí, Celine Dion y el My Heart Will Go On. Es la primera petición del matí. Un missatge proposa esta, un missatge que deixa per a sí, la reina de África. Diu, està per a tu, per a mi, per a tots.

Formaba esta part de la banda sonora de la peli Titanic. Any 1997, un any després, s'emportaria l'Oscar a la millor cançó original. My Heart Will Go On. Ahí estava Celine Dion, que l'havíeu proposat. I per continuar, que ens tira una mà Manuel Carrasco. I recorda, no deixes de soñar.

dos col·laboren. Maluma i Shakira anuncien una cançó que es titularà Agua, però a la pròxima setmana, per al pròxim dia 17. Bueno, pues mentre s'aplega el dia 17,

És el primer llançament després de la publicació de l'àlbum Luz. Esta és una cançó de desamor en la qual parla d'una relació que s'ha trencat, de tirar de menos a esa persona i de mantenir l'esperança de recuperar la relació algun dia. Musicalment manté un estil emotiu i aflamencat, amb molt de ritme i amb un estribillo molt pegadís i fàcil de cantar. Bueno, pues molt en la línia d'Antonio José, que tant ens agrada. Lo important de la cançó, bueno, pues que Antonio José la va composar en la Sierra Oeste de Madrid, pocs dies abans d'aixos greus incendis que van afectar esta zona. Al conèixer la tragèdia, va decidir destinar el 100% dels beneficis recaudats d'esta cançó a la reforestació de Sant Martín de Valdeiglesias i altres municipis que també van estar afectats. A més, el videoclip, que se va estrenar el passat dia 28, va coincidir amb un concert solidari de l'artista allí, a Sant Martín de Valdeiglesias. I tot el que se va recaudar, ell també ho va destinar a recuperar aquest entorn natural que el va enamorar. Bueno, pues més gent com Antonio José en el món, eh? Gent que aportant un granet d'arena canvia el món, o almenys ho intenta. Obrim així la segona hora d'este 100% peticions. 18 minuts ja sobre les 11. Molt bon dia.

0: 100% dedicatòries.
1: ¡Nueva York!
2: Bad Bunny ens acompanya amb l'èxit Nueva York. I és que per a ser un missatge, un WhatsApp al 678-60-53-30 ens el proposa. Missatge que deixa per a si la reina del Sàhara. I diu, està per a la Sunrow, per a

pas, els donem les gràcies per cuinar-te bé, perquè tots els dies ens fan el dinaret i ens faciliten la vida. El mirador del passatge, menjars per emportar, estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. Ja saps que vas a dinar avui? Que siga del mirador. Comidas para llevar, el mirador del passatge te trae el disco de siempre.

0: l'autèntic sabor casolany, menjars per emportar, t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blu Radio FM, el vicio de la música. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

regressat Passenger al món de la música en este 2026 després d'un paró i presenta este It Was Gonna Be You. Romeo Santos i Pri Royce ja ens deixen per així l'èxit Dardos. Bueno, pues novament la reina del Sàhara que per així deixa el seu missatge per

Anem a parlar de Rosalía, que avui aquesta artista està de notícia. Coses bones que no parem de passar-li, serà perquè no para de treballar. Follow the rave, let's get... Rosalía torna a estar en el centre de totes les mirades. La catalana acaba d'aconseguir 6 nominacions als Premis Billboard de la música llatina en aquest 2025-26, gràcies a Lux. I atenció, perquè no és l'única artista femenina que està per ahí entre les més nominades. Tindrà que barallar-se amb Karol G. Rosalía té 6 nominacions, Karol G en té 9. Però nosaltres anem amb Rosalía, que competirà en les categories de Artista Latina de l'Any, Àlbum de l'Any, La Cançó de l'Any, és a dir, en les principals categories. I encara que les artistes del regional mexicà dominen les nominacions, Rosalía tornarà a demostrar qui juga en la lliga internacional. Bueno, pues esta notícia plega després de que hagin nomenat també a Rosalía Dona de l'Any 2026 per a Billboard. Bueno, pues este any que millor no li pot anar a Rosalía. Ara que li donen estos 6 premis, ja estarà ella ben contenta. Don't waste your time, TikTok, span eternity. En l'apartat masculí, bueno, pues molt important el que ha aconseguit el mexicà Peso Pluma, que lidera les nominacions amb 17.

ara mateix està escoltant-nos opina com els Green Day. Millor que me desperten quan ja s'acaba setembre. Setembre, un mes sempre molt dur, eh? Dur perquè costa, després de l'estiu que ens peguem i que ens disfrutem, pues tornar a la rutina, veritat? En aquest estiu, un dels temes que més ens hem ballat i encantat és este, el de Patito. Patito.

la llista. És un dels importants ara mateix per a Blu Radio. Ahí està Noan, ahí està Princesa de los Bares. I un altre important, Luis Fonsi.

0: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve. Piensa en azul. Blu Radio en el 90.2 y bluradiofm.es.
1: Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blu Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

notícia, estes les Spice Girls. I és que han publicat un vídeo enigmàtic en el que no conten res, però pareix que n'hi ha gent que ja ho té tot molt clar. Un vídeo en el que apenas dura 10 segons i tampoc les vegem a elles, eh? Simplement vegem, bueno, pues un xicotet vídeo en el que apareix sobre les escales on se va rodar el videoclip del Wannabe, el diari The Stage. Bueno, pues un diari en el que vegem un anunci en el que diu que se busquen xiques per a formar una nova girl band. Bueno, pues així és com va començar el grup de les Spice Girls, eh? I este vídeo que han compartit, repetim, en xarxes socials, bueno, pues a part de ser trending topic a nivell mundial ara mateix, bueno, pues està fent que tots els fans de les Spice Girls s'estiguen preguntant si és de veres o no, si van a tornar o pot ser la reunió de les 5 per a commemorar els 30 anys de les Spice Girls? Podria ser només per a un sols concert? Podria ser perquè estan preparant algo nou? Bueno, pues preguntes n'hi ha moltes. Respostes? Cap, eh? Només este misteriós vídeo. Però podrien tornar Victoria Beckham, Gary Halliwell, Emma Banton, Mel B i Melanie C a la càrrega? Bueno, pues ja vos ho contarem, eh? Perquè no n'hi ha més informació que no siga la del vídeo. Però ens encantaria, eh? Ojalá en els pròxims dies jo te poguera dir que tornen les Spice Girls. Encara que només siga per a un únic concert, però totes juntes. 18 minuts sobre la una. Bona vesprada a tots. Matí passat i superat. I junts a per l'última hora d'este 100% peticions.

0: Os contaba abans tot el revolt que s'ha liat al voltant de les Spice Girls per un xicot de vídeo que han penjat, no? Bueno, pues no sabeu la que s'està liant també perquè Aitana ha canviat el seu fondo en xarxes socials i ara ja no és blau. Bueno, pues ara diuen tots que el nou color que ha escollit, que és el rosa, pot ser que siga una pista total del que va vindre. Bueno, pues estarà a punt de publicar un nou disc, Aitana. Ja sabeu que ella sempre que publica un nou disc, bueno, pues pensa en un color i en aquest color se basa tot. Després la seva gira també té com a protagonista este color, eh? I els fans vestixen d'aquest color. Bueno, pues Aitana acaba de canviar el color blau per el rosa. Ja vos contarem perquè d'ahí tampoc se pot veure massa informació. Tots són rumors i especulacions. Esperem que ella conte algo. És la 1:30 i ens n'anem en seguida per la novetat del dia.
1: Cada dia hacemos radio por ti y para ti.
2: Blu Radio 90.2 y BluRadioFM.es.

Excelpa. Así que vinga, un tema més i tanquem. Diguem adeu a l'edició del dijous 10 de setembre de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Fins demà. Salutacions de Jessica Mesa. I avui tanquem amb Nil Moliner i Dolors el Múnin. I este, ja no estoy triste.

Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i se passen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozon Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó. Si no estàs, no te conocen. Pero tal vez sí te necesitan. Da a conocer tu negocio. En Blue Radio te ayudamos. 678-60-53-30. Llámanos y te informamos sin compromiso. 678-60-53-30. Anúnciate en Blue Radio y en Blue 80 Radio.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No estem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si m'enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar.
4: El color ya tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y BlueRadioFM.es. La radio con mejor color.